0: los comunes y los sindicatos de Renault han convocado hoy paros en las plantas de Palencia, Valladolid y Sevilla para forzar a la dirección de la compañía a que vuelva a retomar la negociación del nuevo convenio colectivo. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
1: Notícies Comunitat Valenciana.
2: Què tal estan? Bon dia. Avui és el desè dia de vaga del professorat i hi ha convocada una nova manifestació a València. Partirà a les 12 del migdia des de la seu de la Conselleria d'Hisenda al carrer Palau i acabarà en la plaça Manises, enfront del Palau de la Generalitat. Demà dissabte també hi haurà una altra manifestació multitudinària a partir de les 6 de la vesprada. Per cert, que la directora territorial d'Educació de Castelló rep a estes hores els directors dels instituts de la província que han signat ja el manifest de dimissió en la direcció territorial. Els contem avui també que un jutjat de València ha citat a declarar com a imputat a l'excomissionat de la Dana del govern central, a José María Ángel, en la causa oberta contra ell per la suposada falsificació d'un títol universitari. La citació es produeix després de que l'Audiència Provincial desestimara el mes d'abril passat l'arxivament de la causa i ordenara reobrir-la. I parlant de tribunals, el conseller de Sanitat Marciano Gómez ha presentat davant del Tribunal Suprem la seua querella contra la secretària general de Socialistes Valencians i ministra de Ciència, Diana Morant, per les acusacions de corrupció de la ministra al conseller. Així ho han confirmat fonts de l'entorn del conseller, que han indicat que la querella es va interposar després de que Morant no acudirà a l'acte de conciliació convocat el passat 2 d'abril. A aquestes hores, la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Igualtat i Joventut, Susana Camarero, clausura la jornada Arrels i Trajectòries organitzada per l'Associació d'Empresàries i Professionals de València. Bon dia.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Síguenos por internet en ondacero.es.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A aquestes hores està ací a València en marxa amb milers de participants la manifestació organitzada pel sector educatiu valencià en el desè dia de vaga indefinida. Ha partit de la seu de la Conselleria d'Hisenda al carrer Palau i va acabar en la plaça de la Mare de Déu enfront també del costat del Palau de la Generalitat. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
2: Bé, jo veig la gent molt animada i moltes ganes de continuar, perquè saben que la pressió és importantíssima per aconseguir millores i saben que estan acorralats i saben que en algun moment hauran de seure a negociar. Per tant, jo crec que jo veig el professor molt animat a continuar.
1: Demà dissabte també hi haurà una altra manifestació a partir de les 6 de la vesprada ací a València. I esta vesprada a les 7 l'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha organitzat un acte baix el títol Majoria Absoluta, ho vam fer i ho farem, tindrà lloc a l'edifici Vélez Events. La policia local d'Elx, Alacant, ha auxiliat a una dona major de 92 anys que estava en una situació de desatenció familiar per part de la seva neboda en una vivenda d'esta localitat després de rebre el passat 16 de maig un avís del servei d'emergències 1-2 activat mitjançant el botó de teleassistència de la pròpia afectada. A la seva arribada al domicili, els agents van localitzar a la dona, que té reconegut un grau 3 de dependència, en unes condicions de desemparament. Els contem també, i no deixem ells, que esta nit a partir de les 10 tindrà lloc l'espectacle de Doron sota el lema Instants de la Festa, una altra mirada pels 25 anys de la declaració del Misteri d'Elx com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Toros en Apunt. Viernes desde las ventas, toros de la Quinta para el Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Dios le guarde. Sábado desde Bocairent, 6 victorinos para Rubén Pinar, Román y Álvaro Lorenzo. Y domingo desde las ventas, Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda con toros de Alcurrucén.
1: ¿Necesitas renovar tu casa? Llegan los días sin IVA de Conforama. Precios increíbles en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios realmente bajos solo del 22 al 27 de mayo. Conforama.
2: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
3: Els professors tornen a omplir els carrers de València en el desè dia de vaga indefinida. Bona vesprada. Pendents de si es reprenen o no les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a desbloquejar la situació, hem de contar-los que un incendi en la segona planta de l'Hospital de Torrevieja ha obligat a desallotjar esta segona planta i de moment hi ha confirmats 2 ferits. En seguida coneixerem l'última hora. Aquestes i altres notícies fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Desè dia de vaga indefinida en l'àmbit educatiu i els professors vinguts de tot el nostre territori han tornat a inundar els carrers de València de verd en una manifestació multitudinària a la plaça de la Verge, on està ara la nostra companya Núria Moreno, que ha seguit la manifestació des de que ha començat a les 12 del migdia. En Hisenda continua plena de gom a gom. Núria, bona vesprada. Quin és l'ambient a hores d'ara?
4: Bona vesprada, doncs. L'ambient a estora és que, com dius, la plaça de la Verge de València està de gom a gom de professors, famílies i també d'alumnes, com ara Salma. Estudia primer de batxillerat en l'Institut Juan de Garay de València, que ha vingut amb els seus companys a donar suport a la vaga.
5: Para dar apoyo a los profesores, porque las condiciones de los colegios públicos son deplorables y además no se tienen en cuenta ni los salarios ni las condiciones de los profesores, salarios bajos, entonces hemos venido pues a apoyarlos porque es necesario.
4: ¿A qué curso? Els professors diuen que estan convençuts que han de continuar amb les mobilitzacions. Joan és professor del Col·legi Lluís Vives de la Pobla de Vallbona.
6: Portem ja 10 dies, ningú se ho imaginava. Els ànims són muntanyes russes, pugem, baixem d'ànims, més animats, menys animats, físicament rebentats, perquè fer vaga no és quedar-se a casa, sinó estar tot el dia en el carrer per a lluitar. Així que continuarem, el que siga ja ens dona igual que ens desconten, que ens desconten, però volem lluitar per l'educació pública valenciana i en València sobretot.
5: Gràcies.
6: Vale,
4: continuen els crits de consellera dimissió, les muixerangues i les bandes de música donen suport a les reivindicacions del professorat.
3: Gràcies, Núria. I què va passar ara? Pues la Conselleria d'Educació assegura que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pront possible, una vegada reben el document que afirma les organitzacions sindicals es van comprometre a enviar dimecres passat. Ho ha indicat avui la pròpia consellera Carmen Ortí. Ens ho conta Amparo Sánchez.
7: Ha reiterat que entenen el malestar del cos docent i insisteix, és un problema estructural que es ve arrossegant des de fa molts anys. Un problema que diu no és possible solucionar en poc de temps, per la qual cosa tendeix la mà per a negociar.
8: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. La nostra prioritat és l'alumnat.
7: La responsable d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Baix, ha reiterat que esperaran que siga la conselleria qui els convoque.
9: Esperem que siga la conselleria la que els convoque a nosaltres i ahí estarem per tal de configurar una redacció que ja està entregada però que sembla que volen una altra, pues serà les mateixes demandes expressades d'una altra manera.
7: El responsable d'acció sindical d'STPB, Marc Candel, ha assegurat que de moment mantindran les seues mobilitzacions.
10: Bueno, jo veig la gent molt animada i moltes ganes de continuar, perquè saben que la pressió és importantíssima per aconseguir millores i saben que estan acorralats i saben que en algun moment hauran de seure a negociar. Per tant, jo crec que jo veig el professor molt animat a continuar.
3: Mentre la tensió, com veiem, a l'àmbit educatiu continua creixent, a la província de Castelló, 43 de 55 directors d'instituts públics de secundària s'han reunit este matí amb la directora territorial d'educació a eixa província. Adverteixen que si no hi ha diàleg, dimitiran en bloc. Onda Cero, Castelló. Lorena Pardo.
11: Demanen més inversió, reducció de ràtios i millores en infraestructures. Li han explicat a la directora territorial que sense recursos estan mentint a les famílies.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i arrenquem este programa fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes cosetes. Ja saben, és divendres d'obrir les portes del Rebost, de parlar de la nostra cuina, de la Comunitat Valenciana, de la nostra gastronomia. Parlarem també avui de música, perquè de cara al cap de setmana, i no només este, sinó els següents, venen festivals interessants que no es poden perdre. Però primer que res, fem eixa miradeta a l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs primer a l'actualitat i a més a últimes hores, de fet.
2: Sí, tenim dos últimes hores i, bueno, com sabem, els professors han tornat a omplir avui els carrers de València en el desè dia de vaga indefinida. La Conselleria d'Educació assegurava fa uns minuts que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pront possible una vegada reben el document que afirma les organitzacions sindicals es van comprometre a enviar el dimecres passat. Uh-huh. Bé, pues els hem preguntat als sindicats i diuen que portaran este document amb les seues propostes el proper dilluns, encara que ells inicialment dien que era la conselleria que els tenia que convocar perquè va ser la que se'n va eixir de l'última reunió. Però així i tot, elaboraran un document nou per aportar-lo el dilluns que ve a la Conselleria d'Educació i reprendre aquestes negociacions. Ho ha confirmat a Onda Cero fa uns minuts el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
3: Hi ha un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà, o sigui, molt detallat i amb una temporalització. I ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
2: Bé, Candela també ha assegurat que de moment mantindrà les seues mobilitzacions, que el professorat està molt fort i amb moltes ganes de seguir reivindicant els seus drets i les millores per a l'educació pública valenciana. I mentre l'atenció en l'àmbit educatiu continua creixent, a la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària d'esta província s'han reunit este matí amb la directora territorial d'educació i adverteixen que si no hi ha diàleg van a dimitir en bloc. Per cert, esta vesprada tindrà lloc una manifestació educativa a la localitat d'Alacant. Serà a partir de les 6:30 des de la delegació d'Hisenda. I l'altra última hora és que continuem pendents del que està passant a l'Hospital de Torrevieja. Sobre les 12 del migdia s'ha originat un incendi en la segona planta d'este hospital en la qual estan intervenint els bombers del Consorci Provincial d'Alacant. S'ha activat el pla d'evacuació i s'ha desallotjat la segona planta. Com a conseqüència de l'incendi, una persona presenta cremades i altres tant la UCI.
1: Doncs anirem actualitzant estos temes principals des de l'actualitat valenciana. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: Fins ara, perquè ara sí obrim les portes del Rebost.

0: Són el mateix tipus de peix, però encara que tenen algunes coses en comú, la realitat és que aquest pensament està molt lluny de la realitat. Avui en Espai de Consum parlem amb Mamen Eslava, de l'àrea de comunicació de consum, que ens explicarà quines són les característiques d'estos dos tipus de peix i també els seus beneficis. Bona vesprada, Mamen, benvinguda.
1: Bona vesprada, Begoña, bona vesprada a tots.
0: Com pot ser que tanta gent confonga estos dos peixos, m'incloc entre d'ells, verdaders són tan pareguts?
1: Bueno, no és que siguin tan semblants, sinó que en el mercat el peix es passa també se li sol dir emperador i per això és habitual la confusió entre els dos peixos.
0: O sigui, que és una idea molt estesa, no? Com podem fer per diferenciar-los?
1: Sí, a veure, el peix espasa és conegut sobretot pel seu gran tamany, és una espècie que pot arribar a mesurar uns 4 metres i pesa inclús mitja tona, quasi res, mitja tona. A més, a simple vista es pot diferenciar de la resta, pues, això, per la seva espasa, no? Que és molt característica. És aquesta forma que té a la cara i a la boca que li serveix per a caçar els seues preses, no? Sobretot els, pues, altres peixos més xicotets o calamars. Té un color blau obscur, encara que a la part del ventre s'aclareix un poquet més. I el poden trobar en aigües temperades per tot el món. Per altra banda, l'emperador no és tan gran, sinó que té un cos més pla i que pot arribar a mesurar fins a 2 metres, més xicotet, i un cap i boca molt més xicotet. És d'un color entre platejat i rosa i té una aleta dorsal prou desenvolupada per la major part del seu cos. I en quant al seu hàbitat, pues aquesta espècie d'emperador es troba sobretot en aigües profundes, generalment hacia el Mediterrani i a l'oceà Atlàntic.
0: Però pel que dius són prou diferents, com és que hi ha tanta confusió?
1: Bueno, la confusió sobretot ve quan no tenim els dos peixos davant nostre, no? A la seva forma original. És fàcil confondre-los sobretot per la forma en què es tallen normalment per a comercialitzar-los. Encara que l'emperador és més comú al mercat que el peix espasa. Els dos es tallen, pues això, en filets o rodanxes, per la qual cosa és molt complicat a simple vista, si veig només les rodanxes, com diferenciar-los. I bueno, pues a l'hora de menjar-lo, gastronòmicament la cosa és diferent. És veritat que els dos tenen una carn d'una tonalitat més blanca, però el sabor i la textura no és igual. Mentre que el peix espasa té una carn ferma i un sabor més intens, l'emperador tindria una textura, pues això, més manteosa i un sabor més suai. I bueno, pues formes de preparar-los, encara el que més comú normalment vegem és el peix espasa es cuina a la graella o al forn, i l'emperador pues es fa al vapor o a la planxa i s'acompanya pues, de la salsa de lletxereta de all i julivert de tota la vida. No?
0: Molt interessant. I els beneficis dels dos també seran diferents?
1: Sí, així no hi ha tanta diferència. Sí que és veritat que el peix espasa té moltes més propietats antioxidants i l'emperador és una font més gran de calci, però també tenen coses en comú. Les dues espècies són fonts de proteïna, ferro i omega 3 i són beneficiosos per a la nostra salut cardiovascular, milloren la circulació i ens ajuden també pues, a millorar el sistema immunitari i la regeneració muscular.
0: Que són molt bons els dos. Anem a apuntar totes aquestes dades per a no tornar a confondre-los. El peix es passa amb l'emperador. Així que, Mame, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
1: Fins la pròxima setmana. Adéu a tots.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa.
3: Entre Nosotros.
4: ¿Quieres formarte pero necesitas flexibilidad para compaginarlo con otras responsabilidades? La FP Online es la respuesta. Autoescuelas, mundo del vino, igualdad, atención a personas dependientes, marketing, estudia desde casa con títulos oficiales, formación gratuita, infórmate en cipfpvalledelda.com. Plazo de preinscripción abierto hasta el 28 de mayo en medios y superiores. Ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
5: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
6: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: envejece. Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
1: En Onda Cero, tacos en la música que es fa a la terreta.
2: Abril es una cantante de Benissa, a la cual todos conocen gracias a la versión que va a hacer ya fa algún temps de un dels temes que més va a sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a que és afortunada, es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: ¿Cómo se presenta el fin de semana?
1: Pues mira, está siendo una tarde, un día en general de grandes anuncios. Pep Guardiola deja el Manchester City y ha dicho que de momento quiere descansar. No ha dicho nada sobre su futuro. Así que vamos a ver cuál, qué elige.
0: El Real Madrid,
1: de todas las opciones que va a tener, que evidentemente tendrá todas. Arbeloa ha confirmado en sala de prensa que no va a continuar al frente del equipo. Algo que no es noticia, pero bueno, lo ha confirmado. Comunicado oficial del Real Madrid diciendo que David Alaba tampoco va a seguir la próxima temporada. Y a expensas de saber si Enrique Riquelme consigue ese aval o no para presentarse como presidente a candidato del Real Madrid. En un fin de semana en el que acaba la Liga, en el que tiene que decidirse todo, tanto con los puestos europeos como por la lucha del descenso, que es lo que más al rojo vivo está. Mañana, final de Champions femenina, con el FC Barcelona como protagonista. En fin, tenemos un fin de semana que es increíble. Uy. Gran premio de Fórmula 1 en Canadá, que durante toda la tarde vamos a contar qué pasa. Y sobre todo, esas semifinales de la Final Four de la Euroliga de baloncesto, Valencia-Básquet-Real Madrid, que va a arrancar a las 8 de la tarde y que esperemos que, bueno, vamos a tener un finalista español seguro, así que será una gran noticia.
0: Pero entonces, si se va Arbeloa y se despide del Manchester City Guardiola, ¿podría llegar Guardiola al banquillo del Real Madrid? ¿Te imaginas?
1: Bueno, ¿por qué no?
0: No, realmente son profesionales, ¿no?
1: Claro, deberían.
0: Y es buen entrenador, ¿eh?
1: Hombre, otra cosa no, pero...
0: No sé si
1: a mí me gustaría.
0: Bueno, no sé si a la afición. Bueno, luego hablamos.
1: Vale,
0: Granado. Ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La brújula Comunidad Valenciana. Amparo Sánchez. Onda Cero.
3: Bona vesprada. Els sindicats del sector educatiu han confirmat que dilluns que ve li traslladaran a la Conselleria d'Educació un document més detallat en les millores que reclamen. Responen així a la consellera Carmen Ortí, qui avui ha assegurat la mà estesa per acostar postures i arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida. Destacar també que 90 pacients de l'Hospital de Torrevieja han sigut reubicats en diferents àrees del centre després de l'incendi que es produïa a última hora del matí. Les primeres investigacions apunten a un possible factor humà com a causa. Fins a les 8:20, repassem estos i altres assumptes de l'actualitat de la jornada d'avui divendres. Al control tècnic està Guillermo Suay. Com dèiem, els sindicats educatius plantejaran dilluns una nova proposta d'acord a partir de la que poder reprendre aquesta negociació amb la Conselleria d'Educació. Responen així a la consellera Carmen Ortí, que assegura avui que tornaran a parlar amb els sindicats una vegada reben aquest document. La Conselleria d'Educació assegura que reprendrà la negociació amb els sindicats el més prompte possible, una vegada també reben aquest document que afirmen les organitzacions sindicals es va comprometre a enviar. Amparo Piqueres.
4: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que entén el malestar del cos docent i insisteix, és un problema estructural que es ve arrossegant des de fa molts anys. Un problema que, diu, no és possible solucionar en poc de temps, per la qual cosa tendeix la mà per a negociar.
5: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. La nostra prioritat és l'alumnat.
4: Segons ha avançat el responsable d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, serà un document amb mesures més detallades.
6: Serà un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà, o sigui, molt detallat i amb una temporalització. I ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
4: Candela ha assegurat que de moment mantindran les seues mobilitzacions la responsable d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Bà, diu que esperaran a que la conselleria els convoque.
7: Esperem que siga la conselleria la que els convoque a nosaltres i ahí estarem per tal de reconfigurar una redacció que ja està entregada però que sembla que volen una altra, pues serà les mateixes demandes expressades d'una altra manera.
3: I mentrestant, els docents han tornat a eixir avui al carrer en el desè dia de vaga indefinida. A València, la manifestació ha recorregut els carrers que separen la conselleria d'Hisenda i la plaça de la Verge, Núria Moreno.
8: Protegits amb paraigües, ventalls i gorres i les ja habituals pancartes, caceroles, bandes de música i xiulets, han tornat a cridar les seues reivindicacions. El pols que mantenen amb la conselleria i els dies acumulats els estan passant factura, però asseguren que estan forts i que continuaran insistint.
9: Estic molt trista, molt indignada i tinc pujades i baixades. Crec que hem de continuar perquè, bueno, pues tot l'esforç que estem fent, però penso que tenen una cara molt dura de no fer cas, que al final és l'educació

0: República de tots els xiquets i xiquetes.
1: El sentir de Marga, mestra del CEI pel Parque de la Cañada, el comparteix també Leo, professor de l'IES Joanot Martorell de València.
2: És que m'ha eixit això, com en Antella, per exemple, fem un trialó, el que veig jo, és que hem fet l'eixida molt forta. I a partir d'ara jo crec que també, veient com actuen, hem de dosificar-nos. Però, vamos, necessitem que ens donen trillat, almenys, per exemple, l'IPC, o que ens ajuden més en inclusió, en el valencià, que estan arraconant-nos.
1: Famílies i també alumnes com Salma, de l'IES Juan de Garay de València, han volgut fer costat als seus professors.
3: Porque las condiciones de los colegios públicos son deplorables y además no se tienen en cuenta ni los salarios ni las condiciones de los profesores, salarios bajos, entonces hemos venido pues a apoyarlos porque es necesario.
1: Els docents de l'educació pública han redoblat avui la pressió sobre la Generalitat amb esta marxa avançada de la gran mobilització convocada per a demà dissabte pels carrers del centre de València. Eixirà a les 6 de la vesprada de la plaça de Sant Agustí i acabarà enfront de l'Ajuntament. El comitè de vaga espera una afluència massiva en celebrar-se en cap de setmana.
4: I d'altra banda, a la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària s'han reunit este matí amb la directora territorial d'Educació. Adverteixen que si no hi ha diàleg dimitiran en bloc. Castelló, Lorena Pardo.
5: Demanen més inversió, reducció de ràtios i millores en infraestructures. Li han explicat a la directora territorial que sense recursos estan mentint a les famílies. Toni Solano, director de l'IES Bovalar.
6: Las dimisiones se habían planteado incluso antes de la huelga precisamente porque estamos en una situación de sobrecarga que no podemos sostener y que estamos engañando un poco a las familias diciéndoles que sus hijos van a estar bien atendidos cuando realmente no tenemos medios para darles lo que requieren y lo que merecen. Que si llegamos a final de curso y no se ha aceptado ninguna de estas cosas, pues la verdad es que muchos están dispuestos a dejar el cargo.
5: Y es que malgrat les manifestacions al carrer no hi ha data fixada ni resposta de la Conselleria d'Educació per assegurar a negociar de nou amb els sindicats.
4: Apuntar també que a aquesta hora té lloc una manifestació educativa a Alacant. I mentrestant, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s'ha desplaçat esta vesprada a l'Hospital de Torrevieja després de l'incendi declarat este migdia per a seguir de prop l'evolució de la situació i també conèixer l'estat dels afectats. Com a conseqüència de l'incendi, una persona roman ingressada en l'UCI i un altre pacient que presentava cremades de segon i tercer grau ha sigut traslladat a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. A més, 10 treballadors han sigut atesos per inhalació de fum. El conseller ha explicat que, segons les primeres investigacions, es descarta un origen tècnic de l'incendi i tot apunta a un possible factor humà com a causa del mateix.
7: Se ha resuelto rápidamente, pero el humo lo que produce es rápidamente una expansión y la seguridad es lo primero que queremos para nuestros pacientes, la seguridad en el aire y la pureza del aire para que puedan respirar sin ningún tipo de atisbo de CO2. Hemos desplazado, como lo digo, a 90 pacientes.
4: Agraï també aquesta ràpida actuació dels professionals de l'hospital i del Consorci de Bombers. El dilluns es reprendran les consultes en radiologia i en rehabilitació seguiran sense activitat tant el dilluns com també el dimarts. I també l'actuació dels bombers ha fet que se desallotjarà a migdia de manera preventiva un càmping pròxim a un incendi forestal declarat arrugat a la comarca de la Vall d'Albaida. L'incendi ha sigut controlat i s'han retirat els mitjans aeris desplaçats al lloc. Durant la vesprada és allotjat en el càmping, han pogut tornar. I anem ara fins al municipi de Dolores, que torna a mostrar avui el seu rebuig a la violència masclista amb una manifestació convocada a esta hora en memòria de Marisol i el seu fill Alberto, assassinats dissabte passat a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat. Vega Baja, Esther Sánchez.
8: La marcha parte desde el ayuntamiento y va a recorrer las calles del municipio como un gesto de unidad, respeto y apoyo a las familias, así como de compromiso colectivo en la lucha contra esta lacra. Joaquín Hernández, alcalde de Dolores.
9: Reiteramos nuestro compromiso firme en la lucha contra la violencia machista y ponemos a disposición de cualquier mujer que lo necesite todos los recursos de ayuda y protección. A Marisol y su hijo Alberto, nuestro recuerdo permanente, que nunca dejamos de luchar.
8: Desde el ayuntamiento de Dolores se hace un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos para sumarse a este acto de condena esta tarde a las 7 y reivindicar una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
10: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
4: 7 i 28 minuts. També apuntar que la Comissió d'Investigació sobre les Vivendes de Protecció Pública d'Alacant en les Corts ha aprovat el seu pla de treball en plantejar per Vox que, a diferència dels populars, sí que demanava des d'un principi la compareixença de l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcalà. El PSPB i Compromís

0: acusen al Partit Popular i Vox de protegir a Barcala i diuen que hauria de ser el primer a compareixer Maria Josep Calabuig de Compromís i Maria José Salvador del PSPB.
1: Perquè ja hem vist com en la comissió d'investigació de la dona estava també Maria José Català i a l'hora de la veritat han tancat la comissió sense que aquestes persones vinguin a compareixer. Per tant, poden fer exactament el mateix i que al cap i a la fi ni vinguin els responsables autonòmics ni vinga l'alcalde de Alacant.
2: Que venimos asistiendo a un teatro y que en el día de hoy han escenificado una vez más un nuevo pacto entre Partido Popular y Vox, un pacto de autoprotección y de intercambio de cromos.
0: Per la seva banda, Partit Popular i Vox han defensat que tenen un pla i que volen conèixer la veritat. Javier Gutiérrez, del Partit Popular.
3: Mientras nosotros queremos saber, ellos están instalados completamente en el relato. Porque nosotros queremos saber quién inició el proceso del SNAUS. Nosotros queremos saber quién participó, los responsables políticos y los responsables técnicos también.
0: I també a Alacant ha hagut avui sessió de la Comissió Especial sobre este escàndol, a la qual no han acudit tres dels quatre citats. Entre els absents, el sosecretari general de l'Ajuntament, perquè no va participar en el procés d'adjudicació d'habitatges, Pepe Requena.
4: O eso les han dicho a los grupos de la oposición, pero eso no responde a lo que quieren que se esclarezca, según la portavoz socialista Ana Barceló. Para la concejala socialista, lo que está haciendo el PP, y por lo que ha trascendido de las declaraciones en sede judicial del miércoles, se ve claro cuál es la estrategia, blindar al alcalde. La X de este escándalo, ha señalado la edil del PSPB.
5: Está clara la estrategia del Partido Popular. Cierre de filas, aquí no se habla y todos de escudo para proteger al señor Barcala. La X de esta promoción y de este escándalo.
4: Para Barceló, el problema ya no es solo el SNAUS, sino la imagen de opacidad, bloqueo y cierre institucional que está proyectando el gobierno municipal.
0: Per cert, que la sentència del Tribunal Suprem, que suposa avalar la retallada en el volum de transvasament a José Ura, no ha sigut ben rebuda en el sud de la província d'Alacant, on més de 22.000 agricultors depenen d'eixa aigua per a regar les seues explotacions agràries. Els, David Alberola.
6: El Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura contra la revisión del plan hidrológico del Tajo, que aumenta el caudal ecológico en la cabecera del trasvase. En la práctica, esa medida supone una reducción de hasta el 50% en el volumen del caudal anual de agua trasvasada. Roque Bru es presidente de Riegos de Levante.
7: Seguimos pensando que la decisión de incrementar los caudales ecológicos fue una decisión política, un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con Emiliano García Page de acabar con el trasvase. Por todo ello pedimos al gobierno que utilice el proceso de planificación hidrológica que acaba de comenzar para volver atrás en esta decisión de aumentar los caudales ecológicos.
6: Por su parte, desde la Diputación de Alicante se ha reclamado al gobierno de España. Altura de miras para, dicen, evitar la desertificación del sureste español.
0: I seguim en tribunals també perquè l'excomissionat del govern per a la dona, José María Ángel, ha mantingut avui davant el jutge la versió que va explicar la Guàrdia Civil el passat mes d'octubre quan va negar haver confeccionat el seu títol universitari fals i va sostindre que desconeixia la seva existència fins que va ser revelat en els mitjans de comunicació. Segons fonts coneixedores de la seva declaració, l'investigat no ha aportat novetats en la compareixença i s'ha limitat a rectificar la versió que ja va explicar. I d'altra banda, els Consells Econòmics i Socials han reivindicat a València durant la seva trobada anual que les administracions públiques s'anticipen a les emergències amb una major planificació, coordinació, lleialtat institucional i inversió en tecnologies com la intel·ligència artificial. A més, consideren que s'ha d'enfortir el diàleg social per afrontar els extraordinaris reptes de futur. Fernando Moner és el president del CES en el nostre territori.
8: También el durante y el después de emergencias, ¿qué se tiene que hacer? La formación no solamente en las administraciones y en la clase política, sino también en la ciudadanía, que no sabemos cómo responder, para intentar ayudar a las administraciones a que las políticas públicas ayuden a minimizar las consecuencias de esos eventos.
0: I la exalcaldessa de Xiva ha afirmat a la jutgessa que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre de 2024 que sobre les 7 o 7 i mitja d'eixe dia va arribar un col d'aigua brutal i es va desbordar absolutament tot. Ha comentat que com a conseqüència d'un raig de la riuada es van quedar sense aigua, sense llum i sense carreteres i sense gas durant una setmana. 7:33 de la vesprada. Temps ara per l'actualitat esportiva que ens acosta Sergi López. Bona vesprada.
9: Què tal, Amparo? Bona vesprada.
0: Bueno, avui l'actualitat passa per Atenes, sí. A missa final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet, amb la semifinal que a partir de les 8:30 disputen Real Madrid i València bàsquet, però també per l'última jornada de la Lliga de Futbol. Compte'ns.
9: Sí, jornada 38. De fer les imatges, les tens en el monitor, just a la teua esquerda, en este estudi central de Onda Cero. Des d'ací anem a fer suport a la retransmissió que arranca

0: Arranca a les 8 menys 20, és a dir, quan acabe esta brújula, i anem a estar en directe des d'Atenes contant el partit de València a Bàsquet Olympiacos, que ha destrossat el vigent campió 79-61. Espera ja en la final de l'Eurolliga, que recordem serà el pròxim diumenge. Hi ha bon ambient també a les xarxes socials de Onda Cero València, ja hem publicat també a les d'Onda Deportiva com està l'ambient a les rodalies del Roig Arena, perquè sí, és el segon concert d'Aitana, evidentment, però també en ixe parc que hi ha en l'esplanada central han posat pantalles gegants per a seguir el partit, així que ja també un excel·lent ambient. De seguida arrenquem en ixe Radio Estadio per a contar en directe este partidàs de bàsquet, però com bé deies, acaba la Lliga, acaba la primera divisió, València i Llevant amb opcions d'Europa i amb la permanència pràcticament en la butxaca en el cas del Llevant. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs en compte ràpidament l'última hora del València i del Llevant de cara als partits de demà. El València s'enfronta al Barça amb Mestalla amb l'absència definitiva de Lucas Beltrán, també la de Chomer per sanció, i haurà de jugar demà a aconseguir la victòria i després esperar una punxada tant de Rayo com de Getafe per a poder estar la pròxima temporada en la Conference. El Llevant, per la seva banda, juga davant el Betis a la mateixa hora, 9 de la nit, al camp de l'equip Sevilla, i recordem que el Llevant, per a quedar-se en primera divisió, únicament ha d'aconseguir un punt. No estaran en el partit el Guezábal, tampoc Carlos Álvarez, tot i que tots els jugadors han viatjat fins a Sevilla.
0: Gràcies, Víctor. I jornada d'acomiadaments en el Villarreal, per exemple, en el cas de Marcelino i de Parejo, que no continuaran sent groguets. Víctor Franco, una vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Diumenge emotiu el que es viurà en Villarreal abans i després del partit davant de l'Atleti de Madrid, amb els acomiadaments de futbolistes històrics, com és el cas de Pedraza i de Dani Parejo, i en l'homenatge també al tècnic Marcelino García Toral, qui deixa la entitat. El club ha anunciat en el dia d'avui que hi haurà un taulell en el Passeig Groc de la Fama i que hi haurà també homenatge quan acabi el partit davant del conjunt matalasser.
0: Gràcies, Víctor, i jornada, diria, de màxima tensió per a un Elx que necessita guanyar en casa del Girona. És el duel directe per la salvació. Qui guanya pràcticament segur serà equip de primera i acompanyarà el Mallorca a la segona divisió, sempre i quan no guanyi Osasuna. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes. Mañana, desde las 9 en Montilivi, el Elche se juega la temporada 90 minutos contra el Girona. Una victoria o un empate en tierras catalanas le da la permanencia al equipo de Sarabia. En caso de derrota, habría que esperar una carambola con la mirada puesta en la Cartuja, en el Coliseum y en Son Mos. Viaja el Elche con las bajas de Adán Boyar y Yago de Santiago y estará arropado por cerca de 500 seguidores en la grada de Montilivi.
0: Gràcies, Felipe. La mirada posada, quasi diria ja, en les vacances en el cas de l'Hércules. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules ha emitido hoy un comunicado en el que ha reconocido que sigue en pie la idea de construir una ciudad deportiva. Parecía que el proyecto estaba paralizado, pues ha salido al frente el club alicantino para desmentir todas esas informaciones. Además, admite en ese comunicado que está abierto a un proceso de negociación con los propietarios de los terrenos ubicados en el entorno del Club Atlético Montemar para la posible adquisición de esos mismos terrenos y el desarrollo del proyecto que pretende el Hércules para su futuro.
0: Gràcies, Felipe. Ja veus, Amparo, que estem pendents del bàsquet, també del futbol, i arrenquem ja pràcticament de seguida en el 90.9 a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil i de les xarxes de Onda Deportiva en Twitter, @odevalencia, ara X, que és la versió moderna, per a contar en directe este partidàs de bàsquet, perquè avui acaba tot de taronja en ixe València Bàsquet Real Madrid.
5: Gràcies, Sergi. Confiem en els bons resultats per als nostres este cap de setmana.
0: Adéu.
5: Anem ja en el horatge. El cap de setmana deixaran la Comunitat Valenciana un temps estable, quasi estiuem, avui molta calor, també amb cel ras el que s'espera, i altes temperatures que fregaran els 30 graus en diversos punts del territori, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Fins així el repàs a l'actualitat regional. Segueixen escoltant La Brújula, així en Onda Cero. Bona vesprada i bon cap de setmana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València.
8: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sanchezpla.es.
9: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido.

0: desarrollar su sucesor, probablemente Enzo Maresca. El Manchester City podrá hacerle una despedida a la altura el próximo domingo ante el Aston Villa en la última jornada de Liga. Será el día en el que se estrene la nueva grada Pep Guardiola, que será el antiguo Fondo Norte, ahora ampliado, y en cuyo acceso se va a situar una estatua del preparador catalán. Cuando se apaguen los focos, Guardiola seguirá todavía vinculado al Grupo City en un rol de embajador.
1: Y en España, pendientes de la última jornada de Liga en Primera División, que será mañana a las 9 de la noche en horario unificado, todos los partidos en juego por arriba la tercera plaza, también los puestos de Europa League y Conference, por abajo el descenso que está el rojo vivo en el baloncesto. Valencia Basket 56, Real Madrid 62, llegamos a las 9 menos 10.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem així a la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Com acabem de contar en el programa nacional, l'actualitat esportiva mira d'aquestes hores a Atenes, a la capital de Grècia, i des de les 8 de la vesprada al València Bàsquet, que està jugant una històrica semifinal d'Eurolliga davant del Real Madrid. La retransmissió completa, si la volen escoltar, la narració del partit dels homes de Pedro Martínez, la poden seguir en la web de Onda Cero, les nostres aplicacions mòbils i a la província de València al dial del 90.9 de la freqüència modulada. Pendents, evidentment, d'Ise València Bàsquet, que marca l'actualitat esportiva en el dia d'avui, un aconteixement esportiu que obri, això sí, un cap de setmana especialment intens. Arribem a la fi del camí a la primera divisió, quasi 10 mesos de competició que acaben aquest cap de setmana amb moltes coses en joc encara. Per a l'Elx, la permanència, que se la juga en 90 minuts, els que tindrà que jugar a Montilivi davant del Girona. Per al Llevant, el que deu de ser la certificació d'una espectacular salvació que definitivament podria aconseguir a casa del Betis. A Villarreal, en un dia d'acomiadaments emotius el diumenge, es busca també la tercera plaça davant de l'Atlético de Madrid, mentre que el València necessita demà guanyar i esperar una carambola pràcticament a tres bandes per arribar a llocs de Conference League. Així que anem amb tota l'actualitat esportiva de les diferents emissores d'Onda Cero a la comunitat. Comencem per Onda Cero València. Com diem, en un cap de setmana carregadíssim d'actualitat a la capital del Túria. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Víctor? Bona vesprada. El València ha de jugar demà contra el Barça al camp de Mestalla a partir de les 9 en punt de la nit en eixa jornada unificada. Recordem que perquè el València es classifique per la pròxima temporada per a jugar la Conference League, ha d'aconseguir la victòria i esperar que tant el Rayo com el Getafe punxen en els seus partits. El Getafe juga a casa contra Osasuna, que està lluitant per no baixar a segona divisió, i el Rayo Vallecano jugarà al camp d'un Deportivo Alavés que no es juga absolutament res. Avui ha parlat i per primera vegada ha nomenat la paraula Europa el tècnic del València, Carlos Corberán.
6: Hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más. Ese momento ha llegado en esta última jornada y como tenemos esa posibilidad, en nuestra cabeza está la exigencia del partido, la responsabilidad que tenemos y también la ilusión de poder conseguir con nuestra gente tres puntos.
5: Un Valencia en el que definitivamente no podrá estar Lucas Beltrán, que no ha superado los problemas al genoll y es queda fuera de la lista de convocats. Cal sumar els lesionats Gallà, Renzo Sarabia, Copete, Diacabí, Fulquier, aquests últims no inscrits, i també la baixa de Chomer, que va ser expulsat el passat cap de setmana a Sant Sebastià. Això pel que fa al València, el Llevant per la seva banda demà juga davant el Betis a l'estadi de la Cartuja i els comptes per al Llevant són un poc més fàcils, ja que només ha d'aconseguir un punt, un empat, i el Llevant es salvarà excepte si perd i es dona una combinació de 3 o 4 resultats que provocarien el descens a segona divisió. Un Llevant que ha viatjat esta vesprada a nit amb tota la plantilla al complet. Tot l'equip ha volgut estar en aquest desplaçament per a l'important partit de demà. En l'àmbit esportiu, ni el Guezábal ni Carlos Álvarez podran jugar el partit, i també avui hi ha hagut roda de premsa del tècnic llevantinista Luis Castro.
7: Yo he dicho siempre en cuanto los puntos eran posibles que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. Y entonces, en cuanto los puntos son posibles también para el descenso, tenemos que estar alerta. Como nos daban como muertos y no estamos ahora, no podemos cometer el error contrario, que es de dar todo por realizado cuando no está.
4: Sí, és Víctor, les paraules del tècnic de Llevant en aquesta jornada quasi unificada que es juga demà a les 9 de la nit, que van a poder seguir en la sintonia del Radio Estadio. Diem quasi perquè el Villarreal juga, és l'únic equip jugant a l'Atlètic de Madrid que juguen el diumenge a les 9 de la nit. A la província de Castelló, per tant, es prepara per aquesta jornada marcada per la emotivitat dels acomiadaments de figures històriques al Club de la Plana, com ara Alfonso Pedraza, Dani Parejo i Marcelino García Toral. El tècnic rebrà un merescut homenatge, tant en la prèvia, on se li col·locarà una rajola al passeig de la fama Groguet, com després del partit en lo que se espera siga una fe

0: Depende única y exclusivamente de los resultados. Pero yo estoy a disposición de todos los estamentos del club, del aficionado, de las peñas, de quien sea, para conseguir que todos rememos en la misma dirección. Absolutamente. Que conmigo pueden contar sin ningún tipo de problema. Entendiendo, de que mi trabajo igual dura 5 semanas. Pues es así, es la vida. Però a nosaltres també ens va ajudar.
1: Amb les paraules del tècnic de l'Hèrcules arribem a la fi de l'actualitat esportiva. Més repassa l'actualitat, com sempre, aquesta nit al Radio Estadio Noche amb Raúl Granado. Ja saben, tota la jornada la tenen aquest proper cap de setmana a la sintonia del Radio Estadio de Onda Cero. Us deixem ara amb la informació de la brújula. Salutacions, bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.